0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humble Itàlia.
2: Ragazzi, dai! Parlate tutti in coro in questa segreteria spaziale! Troppo bello! In questo momento non sono in casa! E allora organizzate una maxi caccia al tesoro per cercarmi! Il regalo 3 giorni di

0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Handball Italia, pallamano per passione.